Eu também. Mien nou kan kram chum nom jeung mien yai kla net na mien yai kla net na som mau chun ai yai phong.